Pierre Molaise, trobem musics com boa. Es intertant íntegre lo ha cartat. En un i que roba en magnífic entuint. Desgarrat estem a Valoví pel buit. Ei, a Molaise, trobem musics com boa. Es intertant íntegre lo ha cartat. En un i que roba en magnífic entuint. Desgarrat estem a Valoví pel buit.